0: però el fet que hi hagi un interès confirma que aquesta és una via útil per incrementar el parc públic d'habitatge de manera ràpida i donar una resposta a la necessitat real de moltes famílies de Menorca.
1: La compra d'edificis se suma a d'altres actuacions impulsades durant l'actual mandat, com l'adquisició de sòl a l'Oas Mercadal i Ferreries per possibilitar la construcció de més de 200 habitatges protegits. En col·laboració amb l'IBAVI, l'aportació econòmica a l'Ajuntament amb OPA de la compra del solar de Catissa i la retirada de 1.500 places turístiques als municipis de Menorca. 451 estudiants menorquins afronten des d'ahir dimarts la prova d'accés a la universitat a les dues seus del recinte Firal d'Amor i l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella. A les 8:30 d'ahir començaven els exàmens amb la prova de llengua castellana i literatura. Per ara tot s'està desenvolupant amb normalitat, tal i com explica la vicerectora d'estudiants de la UIB, Cristina Moreno.
2: Vale, bueno, en principi està anant molt bé. A Menorca se presenten, bueno, en principi s'han matriculat 451 alumnes i bé, nosaltres hem parlat amb els caps d'expedició d'allà, tant des de Mahó com de Ciutadella, i tot està anant dins l'esperat. Aleshores, de moment, tot està anant molt bé, cap incidència.
1: La gran novetat d'enguany d'aquesta prova és el canvi en el règim sancionador. S'accentua el control sobre els qui intenten fer trampes amb dispositius electrònics de nova generació. Ho explica Cristina Moreno.
2: El règim de sancions estableix tres tipus de faltes: faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus. Dins les faltes greus està, per exemple, copiar, no? En sa, diguem, en so clàssic, no? En les xuletes clàssiques, això podria suposar un zero de l'examen. Però l'ús de dispositius electrònics, com un mòbil o qualsevol altre, pues, suposa una falta molt greu. I aleshores això suposaria suspendre, anem a dir així, quedar no apte de tota la convocatòria.
1: A nivell balear es presenten aquests exàmens 4.950 estudiants. La prova acabarà dijous, però les notes no sabran fins al proper 10 de juny. El secretari general del PSOE de Menorca, Pepe Mercadal, lamenta que la nostra illa sigui l'últim territori de Balears sense limitar l'entrada de vehicles. S'ha de recordar que mentre Formentera va aprovar aquesta regulació el 2019, Eivissa ja l'aplica des de fa dos estius i Mallorca farà aquest mateix divendres el primer pas oficial per implantar-la. Mercadal acusa el Consell Insular d'estar adormit i immòbil davant un problema que cada vegada és més greu. L'escoltam.
3: A Menorca tenim un consell immòbil. Cada estiu tenim més cotxes, cada any arriben abans i, per tant, cada vegada estan més saturades les nostres carreteres. Si no posem límits, cada estiu serà pitjor. El 2023, quan el PP va començar a governar el consell, se va trobar feta una llei que permetia limitar l'entrada de vehicles. Només havia d'aprovar un reglament per aprovar el límit. Som 2026 i no ho han fet.
1: De la mateixa manera, Mercadal critica que l'equip de govern del Consell hagi estat capaç d'iniciar unes obres a la carretera en contra d'un mandat de l'UNESCO, però no és capaç d'impulsar una mesura que reclama el 80% de la societat menorquina. Finalment, lamenta que Menorca, que sempre havia estat un referent en ordenació turística i mobilitat sostenible, hagi quedat a la cua de les Balears, mentre Formentera, Eivissa i fins i tot Mallorca, on també governen les dretes, ja han avançat en aquesta regulació. A tot això, cal dir que el ple del Parlament, només amb el vot en contra dels diputats de Vox, urgeix als Consells de Mallorca i de Menorca a posar en marxa la limitació de l'entrada de vehicles, com ja passa a Eivissa i Formentera. Aquest era un dels punts d'una moció que el diputat socialista Ares Fernández va defensar a la sessió plenària d'aquest dimarts i que va rebre l'aprovació de bona part de les seves 20 propostes. Una de les més destacades era la relativa a la limitació d'entrada de vehicles, atès que divendres que ve el Consell de Mallorca pretén aprovar la corresponent llei i enviar-la al Parlament per tramitar-la. La moció insta el Consell de Mallorca a remetre la proposició de llei a la Cambra Autonòmica perquè pugui ser aprovada aquesta mateixa legislatura. El Consell de Mallorca, per part seva, li demana que desplegui la llei de reserva de biosfera per assegurar que es pugui aplicar aquesta mesura a l'illa. I l'Ajuntament de Lo posa en marxa avui dimecres la 25a edició del Mercat de Nit, que tornarà a omplir de vida al centre històric cada dimecres entre les

0: La compra d'edificis se suma a altres actuacions impulsades durant l'actual mandat, com l'adquisició de sol a l'Oas Mercadal i Ferreries per possibilitar la construcció de més de 200 habitatges protegits en col·laboració amb l'IBAVI, l'aportació econòmica a l'Ajuntament de Mou per la compra del solar de Catissa i la retirada de 1.500 places turístiques als municipis de Menorca. 451 estudiants menorquins s'afronten des d'ahir dimarts la prova d'accés a la universitat a les dues seus del recinte firal de Moll, l'Institut Josep Maria Quadrado de Ciutadella. A les 8:30 d'ahir començaven els exàmens en la prova de llengua castellana i literatura. Per ara tot s'està desenvolupant amb normalitat, tal i com explica la vicerectora d'estudiants de la UIB, Cristina Moreno.
1: Vale, bueno, en principi està anant molt bé. A Menorca se presenten, bueno, en principi s'han matriculat 451 alumnes i bé, nosaltres hem parlat amb els caps d'expedició d'allà, tant de Mahó com de Ciutadella, i tot està anant dins l'esperat. Aleshores, de moment, tot està anant molt bé, cap incidència.
0: La gran novetat d'enguany d'aquesta prova és el canvi en el règim sancionador. S'accentua el control sobre els que intenten fer trampes amb dispositius electrònics de nova generació. Ho explica Cristina Moreno.
1: El règim de sancions estableix tres tipus de faltes: faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus. Dins les faltes greus està, per exemple, copiar, no? En sa, diguem, en so clàssic, no? En les xuletes clàssiques. Això podria suposar un zero de l'examen. Però l'ús de dispositius electrònics, com un mòbil o qualsevol altre, pues, suposa una falta molt greu. I aleshores això suposaria suspendre, anem a dir així, quedar no apte de tota la convocatòria.
0: A nivell balear es presenten aquests exàmens 4.950 estudiants. La prova acabarà dijous, però les notes no se sabran fins al proper 10 de juny. El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, lamenta que la nostra illa sigui l'últim territori de Balears sense limitar l'entrada de vehicles. S'ha de recordar que mentre Formentera va aprovar aquesta regulació el 2019, Eivissa ja l'aplica des de fa dos estius, i Mallorca farà aquest mateix divendres el primer pas oficial per implantar-la. Mercadal acusa el Consell Insular d'estar adormit i immòbil davant un problema cada vegada més greu. L'escoltem.
2: A Menorca tenim un Consell immòbil. Cada estiu tenim més cotxes, cada any arriben abans i, per tant, cada vegada estan més saturades les nostres carreteres. Si no posem límits, cada estiu serà pitjor. El 2023, quan el PP va començar a governar el Consell, se va trobar feta una llei que permetia limitar l'entrada de vehicles. Només havia d'aprovar un reglament per aprovar el límit. Som 2026 i no ho han fet.
0: De la mateixa manera, Mercadal critica que l'equip de govern del Consell hagi estat incapaç d'iniciar unes obres a la carretera, hagi estat capaç d'iniciar unes obres a la carretera en contra d'un mandat de la UNESCO, però no d'impulsar una mesura que reclama el 80% de la societat menorquina. Finalment, lamenta que sempre havia estat un referent Menorca en ordenació turística i mobilitat sostenible, i ara així quedat a la cua de les Balears, mentre Formentera, Eivissa i fins i tot Mallorca, on també hi ha governs de dretes, ja han avançat en aquesta regulació. A més, cal afegir que el ple del Parlament, només amb el vot en contra dels diputats de Vox, urgeix als Consells de Mallorca i de Menorca a posar en marxa la limitació d'entrada de vehicles, com ja passa a Eivissa i Formentera. L'Ajuntament de Lo posa en marxa aquest dimecres la 25a edició del Mercat de Nit, que tornarà a omplir de vida el centre històric cada dimecres entre les 7 de capvespre i les 11 de la nit fins al 9 de setembre. El Mercat de Nit convertirà els carrers del nucli antic en un espai de trobada combinant artesania, comerç local, música en directe, activitats familiars, exhibicions i propostes culturals per tots els públics. A més de les parades i l'activitat comercial habitual, cada jornada comptarà amb una programació complementària amb actuacions musicals i activitats repartides en diferents espais del centre històric, com sa plaça, la plaça de Sant Ramal o d'altres. Sentim el Bala de l'Ou, José Luis Bereham.
3: El Mercat de Nit és una iniciativa que té com a objectiu dinamitzar el centre històric i l'activitat comercial de l'Ou durant els mesos d'estiu, al mateix temps que ofereix un espai de convivència i oci tant per tots els veïns i les veïnes de l'Ou com aquelles persones que ens visitin del resto de Menorca i també per als turistes que vulguin acompanyar-nos durant aquestes hores tan especials que cada dimecres vivim en el nostre centre històric.
0: La proposta es complementa també amb l'obertura d'espais culturals com el Centre Cultural Convent de

0: hoy, Ángels Barceló.
1: A lo mismo sin vergüenza.
2: Hoy por hoy, sus mejores momentos, siempre en la aplicación de la SER.
3: Yamato, el imponente grupo japonés formado.
2: Hoy por hoy, Menorca, Luis Soler.
4: Hola. Bon dia, benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimecres, 3 de juny de 2026, i tenim molt a compartir en un mes de juny allà on juguem amb rècords de... No, no, en aquesta ocasió no estàvem per xerrar de persones. Encara que sé ben cert, no sé si hauran donat vostès compte, que els experts estan fent allò de mesurar la quantitat de cotxes que passen en determinades vies. Però no, no ens referíem a massificació, almenys no de moment, que ja en ratllarem en el seu... instant adequat, sinó més bé de rècord de temperatures. Ahir, amb certa sorpresa, ens adonaven compte de que havien tornat una vegada més a trencar, que tal vegada no li donem massa importància precisament perquè ja és com un poc més habitual, no? El fet de que ens diguin, en aquest mes ha pujat el termòmetre el que no havia pujat mai. Doncs això ha passat a la mar i a Menorca. No tant els termòmetres, i quina és la rellevància, quina pot ser la importància. Ho hauran de dir els científics, però ja tenim experiències prèvies de què significa que la mar tingui una temperatura mitja més elevada. Més enllà de l'afectació directa a nivell mediambiental, que pot desplaçar espècies, estan en el fet mateix de que tindrà probablement conseqüències en què hi hagi efectes adversos més importants o més destacats o més pronunciats a nivell meteorològic. Quan? No ho sabem. Haurem d'estar atents, però... molt probablement això ho veurem, ho tindrem. Que veure caps de fibló o tenir una dana sigui una cosa ja més habitual, tampoc no ens haurà d'estranyar. De moment, el que tenim és ganes de saber veure quina és la previsió de temps per les properes hores, o sigui que anem a demanar a veure què ens pot avançar Juan Carlos Peña. Juan Carlos, bona tarda.
5: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores a Menorca anirà disminuint la nuvolositat fins que tal cel poc nuvolat. Avui és important el descens tèrmic que s'està produint, quedant-se les màximes als 26 graus a Ciutadella i 25 a Maó. Demà dijous tindrem el cel poc nuvolat, augmentant durant l'hora baixa intervals de núvols i les temperatures diurnes pujaran. Arribarem a màximes de 27 graus tant a Maó com a Ciutadella. És una informació d'EMET.
6: Landino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
7: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
6: Ven a verlos en Landino Maó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Maó. Fincas Toyo Pons. Trámites de compraventa, contratos de alquiler, administración de comunidades de propietarios. Nos avala nuestra experiencia con la Asociación de Expertos Inmobiliarios y con el Colegio de Administradores de Fincas de Balears. Encuéntranos en fincastoyopons.com y en calle Borjamoll 43 de Maó. Tu hogar te está esperando en Fincas Toyo Pons.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya, tuya.
8: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
10: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
11: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
3: Hoy por hoy, es Magazine de Menorca.
4: Temps d'esports a Ràdio Menorca. Saludem a Jordi Rivera. Jordi, bon dia.
12: Hola, bon dia.
4: Tenim el gust un poc de fer aquest temps i espai d'esports, sempre perquè comentem de l'actualitat, però avui quasi estem recollint un poc el que ha estat tota la temporada de l'Èstia i a més ho fem, jo crec que amb les veus que ens hi ajuden a veure el global i entendre-ho millor.
12: Sí, i podem parlar amb una certa tranquil·litat després d'uns dies que ja han passat de l'eliminació de l'Estia, després d'una grandíssima temporada que, com dèiem fa uns dies també a Mansola, no? Que estem tristos una miqueta pel que ha passat, però que contents per com ens ho hem passat aquest any, no? I llavors, doncs, per fer una miqueta de balanç de tot el que ha succeït els últims dies i al llarg de tota la temporada, tenim a la persona més adient perquè ens parli de com ha anat tot. El primer que li he dit, quina pinta més tranquil que fas avui. Javier Zamora, muy buenos días.
13: Buenos días.
4: Buenos días y bienvenido.
13: Muchas gracias.
12: En primer lugar, más tranquilo ahora, ¿no?
13: Sí, bueno, cuando acaban las temporadas, pues hay tiempo para hacer balance y relajarse un poco, sí.
12: ¿Cómo se siente uno después de una temporada tan intensa?
13: Pues creo que lo hablábamos estos días.

0: Evidentemente hemos aprendido pues del proceso, ¿no? De vivir el primer playoff de ascenso a ACB como club, con todo lo que eso conlleva, no solamente dentro de la pista, sino a nivel de estructura y de desarrollo. Y creo que hay que ir dando pasos para llegar algún día, ¿no? A tener un proyecto como el de Leima, ¿por qué no?
1: Ha habido dos jugadores que en estos playoffs han tenido un papel testimonial y alguno incluso no ha llegado ni a saltar a la pista para jugar. Rotegaard y Paul Molins, ¿ha pasado alguna cosa especial o cuestiones tácticas?
0: No, yo creo que son cuestiones técnicas. A ti, Jordi, te gusta ir a esas, pero yo me quedo más con los que han jugado y con los que han jugado bien, ¿no? Paul Molins es un jugador importantísimo para nosotros. Parte del proyecto que ascendió, es un jugador con un corazón enorme, muchísimo IQ, pero su rol este año, pues con Jalen y Fernando, pues muchas veces ha sido el de completar, ¿no? El roster y estar ahí por si se le necesita. Siempre que le hemos necesitado, ha cumplido. Y bueno, el caso de Tobías ya lo tuvisteis aquí, es un jugador que se incorpora para completar también el roster con la baja de McFadden y evidentemente pues un jugador rookie, joven, que se incorpora en medio de la temporada, casi al final, con un montón de automatismos y de trabajo de base que teníamos de atrás que le ha costado evidentemente y bueno, pues se ha decidido que jueguen otros nada más.
1: Una imagen que a mí particularmente me gustó mucho del último partido. Durante los 40 minutos, una presión máxima de la afición sobre el equipo rival. Pero cuando termina el partido, aplausos de reconocimiento al conjunto visitante por su clasificación y un aplauso aún más grande al equipo local. La afición ha estado a la altura.
0: Bueno, nuestra afición, yo no me canso de repetirlo, ¿no? Es sin ninguna duda lo más importante de nuestro proyecto y una vez más, pues demostró qué tipo de afición somos, ¿no? Creo que Menorca es una isla de básquet. Creo que la afición empujó mucho al equipo durante la serie, pero luego supo reconocer pues el nivelazo y el partidazo de un Leima que mereció pasar a la Final Four y así se lo reconocieron. Creo que fue algo muy bonito, muy especial y bueno, un ejemplo también de lo que tiene que ser el básquet y el deporte en general.
1: Son sus palabras, la afición más pulida del món, y también dijo que Menorca es viu al bàsquet. La última rueda de prensa tuvo este detalle.
0: Sí, bueno, ya me arranqué en Le Plata, en lo que era la segunda FEP, en alguna rueda de prensa y todavía me cuesta un poco, me da mucha vergüenza, pero con Lola voy practicando y en petit comité me suelto un poco más.
1: Tras acabar el cuarto partido, apuntó también en esa misma rueda de prensa que el club, sin perder la cabeza ni hacer locuras, pero debería empezar a mirar hacia arriba y a sentarse en la zona noble. Todo este año la palabra playoff parecía prohibida entre los jugadores que han desfilado por estos mismos micrófonos. Solo se hablaba de permanencia y ya veremos después. Hay que cambiar la mentalidad o mantener la máxima ambición desde la máxima humildad.
0: Yo creo que el tema de este que hemos tenido todo el año, ¿no? Con intentar poner en boca de los jugadores la palabra playoff, creo que no tiene mucho sentido con respecto a que el playoff tiene que ser una consecuencia de la permanencia. Es decir, si analizamos la liga en los últimos años, la mitad de la tabla está implicada en la permanencia y los últimos equipos que están implicados en la permanencia normalmente están implicados en las últimas posiciones de playoff. Entonces, la diferencia entre la permanencia y el playoff a lo largo de estos últimos años está en 3 partidos. Luego, la permanencia para muchos de los clubes que estamos en Primera FEB es un objetivo ya ambicioso de por sí, el asentarse en esta categoría. Estamos viendo qué equipos están implicados en la parte de abajo este año, qué equipos han tenido la mala suerte, ¿no?, de bajar, clubes con más de 20, 25 años de historia en Primera FEB. Y bueno, el objetivo evidentemente es asentarse en la categoría. Y creo que tenemos que, una vez que hemos tocado el playoff, pues tenemos que hablar de playoff con naturalidad, como una consecuencia más de esa permanencia, ¿no? Pero hay que asentar las bases. Primero hay que conseguir la permanencia cada año, que es un reto importante, y a partir de ahí siempre a soñar y a, ¿por qué no?, intentar engancharse a los playoffs todas las temporadas posibles, ¿no?
1: ¿Ha hablado ya con Miki Ortiz y con Oriol Segura?
0: Sí, hablamos todos los días. Sí.
1: ¿Y se puede decir algo de cómo ha ido, cómo han visto la temporada, qué han dicho?
0: Bueno, estamos haciendo balance, ¿no? Creo que lo que te decía, estamos satisfechos, sobre todo por esto que hablábamos de la parte social, de cómo ha enganchado el equipo a la afición, de cómo hemos llenado el pabellón estos en 2 últimos partidos, pero durante casi toda la temporada creo que ha sido la mejor en cuanto a asistencia y afición de los años que llevo aquí, y eso para nosotros es la base del proyecto, y a partir de ahí pues deportivamente hemos conseguido algo que hasta ahora no habíamos jugado, que es un playoff de ascenso a ACB. Así que, pues como decías, ¿no?, con mucha humildad, pero también con mucha ambición, pues habrá que ver qué cosas se pueden mejorar e intentar hacerlo de cara a los próximos años.
2: Javi Zamora, muchas gracias por habernos acompañado hoy en nuestro programa y buenos días.
0: A vosotros.
3: Descubre Caipa, el rincón gastronómico del reconocido chef Omar Malpartida, en el lago de Calambós. Disfruta de una explosión de sabores, con productos traídos directamente de Perú y lo mejor del producto local. Relájate en nuestro pisco bar con los cócteles más exclusivos de la isla. Caipa, tradición peruana, alma menorquina, abierto mediodía y noche. Reserva ya en caipa.com.
4: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pepino francés granel a 1,69 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,95 euros kilo, la chuleta aguja de cerdo al corte a 4,99 euros kilo y la empanada de carne y guisantes bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
5: Dedicatoria, amb Bep Portella.
6: Hola, molt bon dia, ben trobats, bons amics. Estic convençut que avui, si en Jesús Gil es presentés, seria president del govern. Sí, Jesús Gil, que va ser president de l'Atlètic de Madrid i alcalde de Marbella, és dels negocis bruts, sí. I vaig pensar l'altre dia, quan vaig veure que per la tele imatges de la manifestació de l'ultradreta per salvar Espanya, amb l'Esperanza Aguirre al davant i amb el corrupte confés Aldama escortat per aquells xulapitzines de desocupa. Quan veig a la gent que es manifestava contra la corrupció fent-se selfies amb el corrupte Aldama, pensava que se mos ha girat el cervell o que se mos ha trabucat el cap, que vol dir el mateix. Jo ja sé, perquè es veu cada dia, que l'Espanya de 2025, també la Menorca, no mos pensant que aquí mos salvam, és molt més conservadora que l'Espanya de 1975. Tendim a pensar que amb el pas dels anys la societat progressa cap a mentalitats més progressistes, més obertes i més tolerants, i tot això que es diu. De fet, el 1975 els espanyols o menorquins amb estudis superiors eren una minoria, i el 2025 són, no sé si ja una majoria, però sí molt més nombrosos. El 1900, una de les lluites dels socialistes i anarquistes i republicans que creien en una societat diferent era l'educació. el fet que més de la meitat de la població fos analfabeta total era la causa, segons ells, del domini que tenien les classes poderoses sobre els febles, els obrers, els proletariats, les classes populars. Per tant, la revolució havia de ser també d'educació de les masses. Aquesta gent creia que amb l'educació les masses prendrien consciència del seu estat i es rebel·larien contra les forces que els subjugaven per benefici propi. Ara podem dir que s'ha aconseguit un percentatge altíssim de població activa que té coneixements bàsics i una gran majoria que tenen estudis secundaris i estudis superiors. En conseqüència, hauríem de pensar que aquell país és molt més progressista, però no. En la majoria d'aspectes de la vida nostra ens han tornat més conservadors i això es tradueix a l'hora de definir la relació de forces polítiques. A la majoria ja els hi va bé creure les mentides que els hi diuen. En això hem de reconèixer que la dreta ha tingut èxit, que s'ha sabut adaptar millor que l'esquerra a les noves formes de comunicació que faciliten la mentida, la fal·làcia. Vol dir que l'esquerra ha de caure en la mateixa manipulació de les masses? No, ni fer-hi prop, però ha de saber emprar els mecanismes per rebatre aquest discurs que s'està imposant a través de les xarxes socials i també a través dels grans mitjans de comunicació i d'entreteniment, gairebé tots del mateix color. L'altre dia va sortir una enquesta d'una empresa que té credibilitat en la qual s'afirmava que els treballadors immigrants, les capes populars, voten en massa a la dreta. El que fins fa poc era el món dels sindicats i els partits obrers, ara se tanca que llaura a la dreta cada dia. Diumenge passat em vaig trobar amb un amic de més per Menorca que em va dir, confiat, que l'esquerra recuperarà el govern insular el 2027. I jo no aniria tan segur. No. Jo els dic que si avui es presentés Jesús Gil i Gil, faria prop a ser president del govern. Bon dia.
3: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi, abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com. Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, melón piel de sapo por solo 1,95€ el kilo, un 34% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, mejillón de Menorca a 4,99€, un 28% más barato. Vinipreu, cada día qualitat y al millor preu.
2: Son las 12:44 minutos.
3: Hoy por hoy. La crònica de l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 3 de juny amb Edu Sendent. Bon dia.
7: Bon dia, Lluís.
3: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: El govern reobre el pont de Salacolàrsega a Ciutadella després d'una rehabilitació integral. Aquest pont, un dels elements més singulars del patrimoni portuari de Menorca, ha recuperat ja oficialment la seva plena capacitat i seguretat.
8: Aquest dimecres s'ha celebrat la recepció formal de les obres de rehabilitació impulsades per Port de les Illes en la presència del conseller del Mar i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, qui ha destacat la necessitat d'afrontar aquesta obra a pesar del seu cost.
9: Estem en una situació delicada perquè no es podia passar amb vehicles pesats i s'ha fet la restauració posant tots els serveis elèctrics i fent que sigui ara totalment viable per la circulació. És important per també per la comunicació i la mobilitat de Ciutadella tenir aquest pont en marxa i, per tant, a pesar de lo que ha costat, més de 900.000 euros i estems i donar-li voltes i tal, pues jo crec que al final, si acaba correctament, pues això és l'important.
8: L'obra ha permès salvar una estructura històrica amb més de 150 anys d'antiguitat i que destaca especialment per albergar l'únic arc de fossa grisa existent a l'arxipèlag Balear. Els treballs, que van començar el passat 3 de novembre, responien a la necessitat urgent de causa del seu avançat estat de deteriorament. Fins abans de la intervenció, les deficiències estructurals obligaven a mantenir fortes restriccions de mobilitat, prohibint el pas de camions i vehicles pesants per garantir la pròpia seguretat.
2: Menorca va tancar el mes de maig amb 1.397 persones registrades en situació d'atur, un fet que suposa un descens del 10,7% respecte al mateix mes de l'any passat i una reducció de 168 aturats en termes interanuals. Es tracta de la segona caiguda més gran de l'atur a l'arxipèlag, només per darrere de l'illa de Formentera.
8: Les dades publicades per l'Observatori del Treball de les Illes Balears reflecteixen, a més, una millora significativa respecte al mes d'abril. En només un mes, el nombre d'aturats va baixar en 87 persones, un 5,9% manco, coincidint amb l'inici de la temporada alta. El descens de l'atur va ser especialment notable entre les dones, amb una reducció interanual del 12,3% davant del 8,3% registrat entre els homes. En termes absoluts, Menorca va comptabilitzar al maig 835 dones aturades i 562 homes.
2: El ple del Parlament, només amb el vot en contra dels diputats de Vox, urgeix els Consells de Mallorca i de Menorca a posar en marxa la limitació d'entrada de vehicles, com ja passa, per exemple, a Eivissa o a Formentera.
8: Aquest era un dels punts de la moció que el diputat socialista Ares Fernández va defensar a la sessió plenària d'aquest dimarts i que va rebre l'aprovació de bona part de les seves 20 propostes. Una de les més destacades era la relativa a la limitació d'entrada de vehicles, ja que divendres que ve el Consell de Mallorca pretén aprovar la corresponent llei i enviar-la al Parlament per tramitar-la. La moció insta el Consell de Mallorca a remetre la proposició de llei a la Cambra Autonòmica perquè pugui ser aprovada aquesta mateixa legislatura. El Consell de Menorca, per la seva banda, se li demana que desplegui la llei reserva de biosfera per assegurar que es pugui aplicar aquesta mesura també a la nostra illa.
2: I en aquest sentit, el secretari general del PSOE de Menorca, Pepe Mercader, lamenta que la nostra illa sigui l'últim territori de Balears sense limitar l'entrada de vehicles.
8: Sí, s'ha de recordar que mentre Formentera va aprovar aquesta regulació l'any 2009 i Eivissa ja l'aplica des de fa 2 anys i Mallorca farà el mateix aquest divendres. Com a pas previ, Mercadal acusa el Consell Insular de Menorca d'estar adormit i immòbil davant d'un problema cada vegada més greu.
7: A Menorca tenim un Consell immòbil. Cada estiu tenim més cotxes, cada any arriben abans i, per tant, cada vegada estan més saturades les nostres carreteres. Si no posem límits, cada estiu serà pitjor. El 2023, quan el PP va començar a governar el Consell, se va trobar feta una llei que permetia limitar l'entrada de vehicles. Només havia d'aprovar un reglament per aprovar el límit. Som 2026 i no ho han fet.
8: Per quedar la crítica que l'equip de govern del Consell hagi estat capaç d'iniciar unes obres a la carretera contra un mandat de la UNESCO, però que, per la seva banda, no sigui capaç d'impulsar una mesura com aquesta limitació de vehicles que reclama el 80% de la societat menorquina.
2: L'Ajuntament d'Olot posa en marxa aquest dimecres la 25a edició del Mercat de Nit, que tornarà a omplir de vida el centre històric cada dimecres entre les 7 del vespre i les 11 de la nit fins al proper dia 9 de setembre.
8: El Mercat de Nit convertirà els carrers del nucli antic en un espai de trobada combinant d'artesania, mercat local, música en directe, activitats familiars, exhibicions i propostes culturals. A més de les parades i l'activitat comercial habitual, cada jornada comptarà amb una programació complementària amb actuacions musicals i activitats repartides en diferents espais del centre històric, com sa plaça o sa plaça de Ramal. Així ens ho explicava el batlle de l'O, José Luis Benejam.
10: El Mercat de Nit és una iniciativa que té com a objectiu dinamitzar el centre històric i l'activitat comercial d'Olot durant els mesos d'estiu, al mateix temps que ofereix un espai de convivència i oci tant per tots els veïns i les veïnes d'Olot com aquelles persones que ens visitin del resto de Menorca i també per als turistes que vulguin acompanyar-nos durant aquestes hores tan especials que cada dimecres vivim en el nostre centre històric.
8: La proposta es complementa també amb l'obertura d'espais culturals com el Centre Cultural del Convent de Sant Diego o l'OAC, a la IOAR Contemporània, així com altres espais també i activitats que contribueixen a enriquir l'experiència dels visitants.
2: Recordin, hi ha més informació a partir de les 2:15 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
11: Autos Magón els hi ha ofert la crònica de l'actualitat.
12: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric. El modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
13: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
14: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
15: ¿Pero y eso?
14: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
15: Ya ves cómo mola, tío.
14: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
16: El mejor mueble, al mejor precio.
14: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
16: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
17: Multiópticas presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
18: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mau, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
2: A Ràdio Menorca saludem a continuació a Loli Ametller, és la presidenta del CERT Menorca. Loli, bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
2: Ara mateix esteu a una taula informativa a l'hospital al voltant del Dia Mundial del Ronyó. Esteu reient no únicament de la salut de les persones, sinó també d'un concepte de forma d'entendre com ajudar a sanar les persones, xerrant de donació, donació en vida, com funcionen aquests processos. Bueno, com ha anat el dematí fins al moment?
19: Mira, pues ha anat molt bé. No, avui intentant fomentar el Dia Nacional de les Donants, que és molt important, donem òrgans, donem vida, no? I pues, estem aquí pues, intentant pues, informar la gent i explicar un poquet lo que és l'importància de la donació d'aquests òrgans. No? Avui hem tingut pues, Marc Bosch, el saxofonista, que ens ha fet una espècie d'aquí animant a la vida, no? I, bueno, pues, ha estat bastant, bastant emocionant.
2: És bé que és molt important donar aquesta informació i compartir-la per donar a entendre que cada persona habitualment té dos ronyons i donar un ronyó, fer-ho en vida, pot ajudar a salvar una persona. I també doncs, fer sensibilització entorn a com és important cuidar la salut dels ronyons.
19: Clar que sí. Amb un ronyó podem viure. Correcte. De fet, jo visc com un ronyó, només, no? Que els més pues, no funcionen. I crec que això, entre tots, mos hem de cuidar i mos, bueno, mos ajudarà a que puguem tirar endavant
2: Quina és la qüestió en la qual destacaries com a més rellevant o important? El missatge que t'agradaria un poc que arribés en un dia com avui? Evidentment, des de la pròpia taula, no entendre o explicar, però és important que tal vegada canviem el xip i que ens fem donants d'òrgans? És important el que puguem associar-nos per ajudar un poc a la labor que esteu desenvolupant aquí a Menorca, Alcer?
19: Jo, mira, el que crec molt important és que no seguim donant d'òrgans. En el nostre servei sanitari doncs hi ha un punt on allà les darreres voluntats, les voluntats anticipades que diu, no? I pots anar al teu centre de salut i allà poder manifestar què és que vols, no? Si vols donar i si vols donar d'òrgans i tot, no? Crec que és una de les coses més importants que podria fer qualsevol persona, fer donant.
2: Jo crec que sí. I ja per acabar, Loli, som de vegades reticents, ens costa un poc donar la passa per manca d'informació, és a dir, d'aquí la importància, entenc, de la taula informativa d'avui, no?
19: Home, taula informativa tenen xerres de mort, és difícil poder-ho acceptar, no? Però creiem que després de molt temps que hi ha i si tu pots donar vida a una altra, crec que és això que hem de pensar. Si podem donar vida, que no és el més important, no, és molt, donar vida.
2: Doncs avui hem reiat de donació d'òrgans, hem reiat de la salut del ronyó i de la feina i la tasca que desenvolupa el CERT. Gràcies, Loli Ametller, per haver-nos acompanyat avui en directe. Una abraçada i molt bon dia.
19: Moltes gràcies a vosaltres per ajudar-nos en aquesta difusió.
2: Nosaltres ara fem just una petita pausa i continuem.
20: De Cogalia crece y de ese camino nace Origins, una nueva forma de entender el hogar desde Menorca. Muebles, iluminación y decoración con materiales honestos, criterio y vocación de permanencia. Un espacio para elegir mejor cada pieza de tu casa. Para hogares que no solo se diseñan, se habitan. De Ecogalia Origins, ya abierto en calle Sabaters 9, polígono de Ciutadella.
1: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
21: Scoopy.
1: Hoy usamos muchas más.
21: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
1: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
22: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahoy, Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
23: Mmm, gaudir del sabor del formatge Mahó en Menorca sempre és un plaer. La millor opció qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó en Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
24: ¿Aún no conoces Saboeiras Golf? Restaurante Saboeiras Golf de Son Park. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeiras Golf en Son Park. Abierto a todos, todo el año.

Bon dia, amics. Si mos posàssim a cercar, segurament trobaríem diferents autors menorquins que han escrit un himne a Menorca. N'hi ha varis, però cap d'estants ha estat reconegut oficialment. Possiblement és que més se li hagi tracat a Simne Menorca, que va escriure Deseado Mercadal. I anem a posar aquest himne avui i anem a xerrar-ne una mica d'aquest himne. Aquesta cançó forma part del final de la fantasia lírica del Tresor del Branca, que sense cap dubte és la creació més coneguda i representativa de l'autor. Aquesta obra, que incluïa aquest himne, es va estrenar el 13 de desembre de 1955. Ja fa temps d'això. S'ha representat en moltíssimes ocasions, no només a Menorca, també a Barcelona o Palma, en gran èxit, i s'ha representat sobretot a l'Orfeó Maonès, i en moltes ocasions vaig a direcció del mateix autor. Deseado Mercadal va ser, com sabeu, una persona clau dins l'Orfeó, no? Deseado Mercadal va viure uns anys a Alger, i allà va conèixer a primera mà la música àrab. Te vas per això que en el segon acte, des Tresor Branca, tot transcorre dins un ambient morisc. És un ambient que ell coneixia molt. Ell deia que era una llegenda que a ell li corria pel cap

0: Es la una, mediodía en Canarias. La SER ha tenido acceso a parte del sumario del caso Leire Díez. De él se desprende que durante el requerimiento de información en la sede del PSOE la semana pasada, la UCO se llevó un portátil, tres discos duros, documentación e intervino los teléfonos de la gerente y de dos trabajadoras. Isabel Vega, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esos primeros informes del sumario a los que hemos tenido acceso reflejan que la UCO intervino durante el requerimiento la semana pasada un portátil, tres discos duros y varios conjuntos documentales como agendas y libretas, pero no solo. Los agentes incautaron el teléfono móvil de la gerente Ana María Fuentes y de Celia Rodríguez trabajadora de la Secretaría de Organización del partido, que como supimos por el caso Coldo, se encarga de los reintegros de gasto en efectivo. Además, los investigadores intervinieron en el móvil de Juan Manuel Serrano Quintana, que es presidente de Correos, y de un guardia civil que está imputado por revelar a la trama información reservada del Instituto Armado. Los agentes tuvieron tarea esos días. Tomaron declaración a 16 personas, la empresaria Carmen Pano entre ellas, como desveló la SER, pero también a tres guardias civiles, dos confidentes e incluso al abogado del comisario Villarejo. Él reconoció dos reuniones con Leire Díez, que le habría ofrecido un encuentro con la Fiscalía porque decía que le parecía injusta su situación.
0: En el sumario también aparece que un agente de la UCO, interrogado como testigo, aseguró que tuvo una reunión con el jefe de la Guardia Civil en la que les pidió que no fueran proactivos para investigar una presunta corrupción política dentro del Partido Socialista. Javier Bañuelos.
2: Sí, los agentes de la UCO que tomaron declaración a sus propios compañeros la semana pasada preguntaron abiertamente si habían sufrido alguna presión política para no investigar casos vinculados al Partido Socialista o al entorno del presidente del gobierno. El testigo, agente de la UCO, contestó literalmente que sí recibieron la orden del jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre corrupción política. Es lo que recoge el acta de la toma de declaración a la que ha tenido acceso la SER, acta en la que se recoge exactamente que el 16 de julio de 2024 el DAO, el general Manuel Llamas, les dio esa instrucción por orden del entonces director de la Guardia Civil, Leonardo Marcos. Además, según este agente de la UCO, el DAO, cuando abrió la investigación interna por la supuesta filtración de mensajes a la prensa de las conversaciones de Ábalos con el expresidente Pedro Sánchez, ya era conocedor de que la UCO no pudo ser el origen de aquellas filtraciones.
0: Mientras, Vox va a presidir tres consejerías en Castilla y León, una de ellas con rango de vicepresidencia. Una va a ser la de Familia, Desregulación y Ayudas Sociales, otra la de Cultura, Turismo y Deporte, y una tercera la de Agricultura, Ganadería y Política Ambiental. En el acuerdo alcanzado con el Partido Popular para investir a Mañueco, se incluye también la prioridad nacional. Ampliamos, redacción en Castilla y León, Álvaro Hernández.
3: Un acuerdo extenso con 19 ejes y 324 medidas. Habrá dos vicepresidencias, una para Vox y otra para el PP. Para los populares, 8 áreas con una vicepresidencia y para Vox, 3. Es un buen día para Castilla y León, dice Mañueco, con este acuerdo que da estabilidad. Sobre el concepto de prioridad nacional, dice Mañueco que va a estar vinculado al arraigo.
4: Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, cable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
3: El PP se queda con las competencias de incendios forestales también y las áreas troncales del gobierno. La semana que viene, la investidura aquí en las Cortes.
0: La justicia que investiga a Jonathan Andic por la muerte de su padre, la jueza, el fundador de Mango, ordena ahora investigar si pudo haber terceras personas involucradas en el supuesto homicidio. En concreto, la jueza pide investigar el papel e influencia de la psicóloga que atendía a padre e hijo en esas fechas. Además, en España, otra vez, las políticas públicas no están logrando reducir la pobreza que afecta ya a 12,6 millones de personas en nuestro país. Es una de cada cuatro desde hace casi una década. Marina Fernández, buenas tardes.
5: Buenas tardes. En todo ese tiempo, el sistema de bienestar español ha sido incapaz de bajar del 25% la tasa de pobreza y exclusión social en nuestro país. Lo advierte el último informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza con este mensaje clave. El sistema está agotado. Carlos Usías es su presidente.
6: Si no se crean nuevas medidas y, desde luego, si no se deja de eliminar medidas positivas, sobre todo en el ámbito de vivienda, no conseguiremos a mejorar los niveles de pobreza.
5: La vivienda es uno de los principales motores de pobreza en España. Casi la mitad de las personas que pagan un alquiler a precio de mercado están en riesgo de exclusión.
0: Y ha aumentado el consumo de tabaco falsificado en la Unión Europea. Más de uno de cada 10 cigarrillos tienen origen ilícito. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
7: El consumo de tabaco proveniente del mercado negro ha aumentado un 7% en el último año en toda la Unión Europea, lo que supone una pérdida de más de 16.000 millones en ingresos fiscales, según un informe que ha presentado este miércoles la tabacalera Philip Morris. Más de uno de cada 10 cigarrillos tienen origen ilícito en el bloque comunitario y es especialmente alto en Bélgica, en Países Bajos o en Francia, donde los cigarrillos de origen ilícito rozan el 19% del total. En el caso de España, la venta de cigarrillos provenientes del mercado negro ha aumentado un 10% en el último año y deja una pérdida estimada de 284 millones en ingresos fiscales.
0: Deportes, Óscar Ejido, muy buenas.
8: Hola, Jaime, muy buenas. Desde hace algo más de cuarto de hora está hablando el seleccionador Luis de la Fuente, antes de viajar mañana jueves a Coruña para jugar su último amistoso en España, que es en Riazor contra Irak, y además el equipo ha entrado esta mañana en Las Rozas. Antón Meana, ¿cómo va esa rueda de prensa? ¿Qué está diciendo Luis de la Fuente? Cuéntanos, muy buenas.
9: Está a punto de terminar. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes. El entrenamiento de esta mañana sin Lamine Yamal y sin Nico. No van a jugar ninguno el partido de mañana contra Irak en Coruña. Tampoco va a estar por molestias Víctor Muñoz, pero dice que veremos jugadores de los que han venido a completar parte de los entrenamientos. No descarta que alguno de ellos pueda jugar de inicio. Mañana veremos en la portería o bien a Unai Simón o a Joan García, porque no va a llegar a tiempo para el partido ni David Raya ni ninguno de sus compañeros del Arsenal. Hablando de la portería, a pregunta de Javier Herráez, responde así Luis de la Fuente.
10: Vamos a ver, queremos ver que a partido lo que más necesita el equipo, lo que más nos conviene. Esta noche llegan los tres de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana, luego tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista, que han iniciado la concentración con nosotros, y veremos, insisto, qué es lo que más nos interesa. Todo pensando en llegar en las mejores condiciones al día 15.
8: El Mundial empieza en 8 días, en el Estadio Azteca con el México-Sudáfrica, y antes tenemos elecciones al Real Madrid. El próximo domingo se espera que los dos candidatos anuncien posibles fichajes en las próximas 24 horas. Y en baloncesto, hoy tenemos dos partidos de cuartos de final de la Liga ACB: Valencia Basket Surne Bilbao y Baskonia Juventud. De ayer ganó el Barça en Murcia y perdió el Real Madrid en casa contra el Tenerife.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal.
11: Cadena SER. Servicios informativos.
12: 1:06, bueno, ja pràcticament 7 minuts. Escoltes Avui per Avui a Menorca d'aquest dimecres 3 de juny, a la primera del nostre programa. Hem estat xerrant amb en Javi Zamora, fent un poc balanç del que ha estat aquesta temporada.
13: Pues creo que lo hablábamos estos días, el balance es positivo y estamos muy contentos. Creo que hemos hecho una temporada bastante completa. Hemos estado pràcticament tot l'any en posicions de play-off.
12: Javier Zamora, l'entrenador de l'Estadi Menorca, xerrant del com ha anat aquest any amb una entrevista de la que ja vos dic que hi haurà una continuïtat properament a la nostra programació. El que hem fet també ha estat xerrat del Dia Mundial del Ronyó i hem ratllat amb l'Olia Metller, que és la presidenta del CERN Menorca. Tenen una taula informativa que al llarg del dematí ja ha estat atenguent a molta gent a l'hospital i hem estat xerrant del que és important a tenir present en aquest dia.
14: Oh, mira, el que crec molt important és que no s'havien donat d'òrgans. En els nostres serveis sanitaris, doncs hi ha un punt on hi ha les darreres voluntats. Les voluntats anticipades, que diu, no? I pots anar al teu centre de salut i allà poder manifestar què és que vols, no? Si vols donar...
12: I ara el que fem tot de seguida és anar cap al museu.
15: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia té proper a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
12: I anem a saludar Munts Anglada. Munts, bon dia.
16: Hola, bon dia a tothom. Aquesta setmana els museus de tot el món ens unim en una conversa global. Arriba la Museum Week 2026 i des del Museu de Menorca no ens ho podíem perdre. Davall del lema d'enguany, que els museus hi ha i futurs, volem reflexionar sobre com la tecnologia pot ser una eina també aliada. Però, sobretot, també volem reivindicar que la innovació només té sentit si serveix per humanitzar, per connectar i per unir un món dividit, que també va ser el lema d'aquest passat Dia Internacional dels Museus, que és el dia 18 de maig. A les nostres xarxes socials i a les sales del museu volem fer xerrar en els objectes del passat mitjançant dinàmiques digitals i ens demanem com serà la Menorca de demà, perquè el patrimoni talaiòtic i la nostra història són el millor pont per crear un diàleg de pau i de comunitat. Tots feim falta per imaginar el futur i per això vos convidam a seguir-nos amb les etiquetes oficials i visitar-nos i compartir aquesta mirada, no?, que tenim a tots d'aquesta Menorca del futur. Vos esperam en el Museu de Menorca.
17: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca. Vendemos y construimos hogares.
18: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
19: Descubre Godai, el restaurante japo-menorquín del chef con estrella Michelin, Julián Mármol. Prueba el menú degustación o ven a comer a la carta solo los platos que más te gustan. Godai, creaciones sabrosas acompañadas de cócteles con vistas al puerto deportivo. Reserva ahora en www.godaimenorca.com. Te esperamos en el lago de Cala en Bosch.
12: És un tema compartit, aquest, el que cada setmana fem amb l'Institut Menorquí d'Estudis i que ens du entorn a diferents qüestions. Volem ratllar, per exemple, del Congrés Internacional Artemis a Menorca. Menorca es converteix del 8 al 10 de juny en l'epicentre de la conservació marina mediterrània amb el Congrés final del projecte europeu Artemis. Què significa per a l'OPSAM i per a l'illa poder acollir una trobada d'aquest nivell amb experts de 8 països diferents? Doncs anem a demanar-li a la nostra convidada. És Nairene Estauna. Nairene, bon dia.
20: Hola, bon dia. Bon dia.
12: Bueno, què és per l'OPSAM aquest esdeveniment tan destacat?
20: Per nosaltres és un esdeveniment molt important que fa bastant de mesos que estem treballant, perquè és veritat que Menorca es convertirà durant 3 dies en l'epicentre de les discussions sobre centrades en la restauració de la naturalesa i més concretament sobre la importància de la restauració del medi marí, que moltes vegades és un dels aspectes de la conservació de la natura més desconeguts i els darrers anys està prenent moltíssima importància perquè comencem a ser molt conscients de la importància que té conservar en bon estat el medi marí i tindrem aquí a Menorca un més de 70 experts en matèria de restauració de praderies marines de posidònia oceànica, que és la planta que és més coneguda aquí a Menorca, però també d'altres.
12: Hem de recordar que dins del marc d'aquest projecte, Menorca ha estat una de les quatre zones pilot, ha participat en el tema del projecte de restauració de la praderia de Cala Blanca, que recordem va ser afectada l'any 2010 per un abocament de bentonita. Quin balanç feu d'aquesta intervenció?
20: Nosaltres fem un balanç molt positiu. Ha estat una prova pilot. Per nosaltres era la primera vegada que l'Institut Menorquí d'Estudis se centrava en fer una actuació d'aquestes característiques i el balanç és molt positiu perquè hem après moltíssim de la resta de socis del projecte que també han fet restauracions als seus països. Hem après sobre com es fa, com reacciona, com comença a reaccionar la planta després de la restauració. I ara també estem aprenent sobre què passarà després, és a dir, com haurem de fer el monitoreig de l'evolució d'aquesta praderia per veure en els propers anys i en les properes dècades com funciona una praderia de posidònia en restauració. No? Per tant, el que li suposa a l'IME és un aprenentatge gegant en una matèria en la que feia anys que l'IME estudiava la posidònia i l'estat de les praderies de posidònia de Menorca. I ara l'IME també té coneixement sobre un aspecte nou, que és podem revertir quan una praderia es troba en un estat degradat. doncs ara comencem a tenir pistes de com es fa i què succeeix.
12: Hi ha tanta gent que vindrà i participarà. No vos tanqueu a porta tancada, al contrari. El dilluns dia 8 de juny, coincidint amb el Dia Mundial dels Oceans, per cert, heu preparat una jornada oberta al públic, ho feu a Can Saura, a Ciutadella. Per què és imprescindible obrir un congrés científic i tècnic com aquest a tota la societat menorquina?
20: Perquè és que és importantíssim explicar el que es fa i és importantíssim divulgar la ciència i és importantíssim davallar la ciència, que molt sovint és molt complex, és un aspecte molt complex, diguem, el terreny, fer-la accessible a que qualsevol persona pugui tenir la informació i pugui entendre per què es fan les coses i per què es fan d'aquesta manera. Llavors, el dia 8 és una celebració, el que fem. És una jornada que està oberta a qualsevol persona que vulgui saber com està la Posidònia i què s'ha fet a Cala Blanca i si és possible o no restaurar això que és tan complicat de fer, que és restaurar praderies de Posidònia. I, a més, ho podrà fer en línia directa amb les persones que han estat al capdavant d'això, no? I comptarem amb moltíssima gent, però especialment amb la presentació que farà un científic de l'IMEDEA, de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats, que és en Jorge Terrados, que ha estat, juntament amb l'IME, el director científic de l'actuació que s'ha fet a Cala Blanca, i ell contarà d'una manera molt planera i divulgativa com s'ha fet tot. No? Una mica per posar en context i també perquè la gent pugui tenir la informació directa de quina és el balanç que es fa ara, al cap d'uns pocs mesos d'haver acabat, del que ha passat, del que ha succeït a Cala Blanca. Llavors, la jornada de dia 8 és aquesta part com a més explicativa, però té una part lúdica i més divertida, on se parlarà de conservació del medi marí des d'una perspectiva més humorística. I aquesta és una altra part que ens fa molta il·lusió, perquè és com un equilibri entre fer una celebració, fer una festa d'algú que ha estat molt positiu i també donar-li contingut perquè la gent pugui tenir la màxima informació possible.
12: Així, per tant, no ens quedem allò mirant al mar i veient la superfície, no? És a dir, ens endinsem gràcies als audiovisuals, crec que teniu expressió artística com teatre. Bueno, no vull avançar més perquè suposo hi ha un factor sorpresa, però bueno, que a la gent li pot resultar tan entretingut, divertit, com apassionant i bueno, fer-se propi a una qüestió que és d'aquest caire científic. Un dels elements més innovadors d'Artemis, que es debatrà al Congrés i del qual segur que se n'han parlat a la jornada, és l'avaluació dels serveis d'ecosistemes. Diguem, com el segrest, per exemple, del carboni blau. Com ens ajuda la ciutadania a entendre el valor, entre cometes, econòmic o social, que ens aporta a tenir praderies de Posidònia sanes?
20: És que, exactament, aquest és un dels aspectes més complexes d'entendre per naltros, no? Perquè durant el projecte hi ha hagut un altre vessant que està la de valorar, posar valor als serveis ecosistèmics que ens dona la Posidònia. Ja sabem que la Posidònia és una planta preciosa que genera molta biodiversitat, és la casa de moltíssimes espècies, però fa altres serveis, ens dona altres serveis com a societat, com a persones, que són moltíssim interessants. Un exemple que entendrem molt fàcil. Quan una platja, quan el medi marí té una praderia de Posidònia en bones condicions, sabem que és una barrera contra els desastres climàtics. Quan hi ha desastres meteorològics, hi ha tempestes, hi ha temporals, sabem que aquesta Posidònia fa una funció importantíssima de barrera contra les catàstrofes. No? Llavors, això és un servei ecosistèmic. També és un servei ecosistèmic que la Posidònia reté CO2, reté gasos d'efecte hivernacle i els acumula en el fons marí en forma de sòl damunt del qual ella viu. No? Llavors, aquesta funció és importantíssima perquè és una eina que tenim, és un ajudant, és un exèrcit biològic que tenim per lluitar contra el canvi climàtic. O sigui, que si estem protegint la Posidònia o estem restaurant la Posidònia, també estem lluitant contra el canvi climàtic. I això té un valor econòmic. Llavors, hi ha una sèrie d'actors del projecte, una sèrie de socis, vinculats a centres d'investigació i a empreses privades, que estan posant nombres, posant dades, això que ja sabem que succeeix. I estan traduint això en valor econòmic del servei que ens dona la Posidònia en quant a, per exemple, retenció de carboni blau que tu mencionaves. Això es tractarà pràcticament durant un dia de congrés per les persones especialistes. I és un dels aspectes més novedosos perquè arreu del món ja comença a haver iniciatives empresarials per invertir en restaurar Posidònia precisament per aquests efectes beneficiosos que té. Aleshores, ara és el moment, estem en aquell moment tan important en el que això comença a succeir i és important estar posicionat perquè quan succeeixi, quan comenci a haver inversió en restaurar espais marins, doncs aquesta inversió vagi cap a on pensem que és prioritari actuar.
12: Reiem de valor econòmic i és important el que estiguin allà presents en institucions público-privades. De fet, ja hi ha moltes diferents entitats que treballen i fan un poc una pinya institucional i civil per mirar de poder aconseguir fites, com per exemple la de Cala Blanca, no? Que és l'exemple que tenim més a prop. Per acabar, un cop passi el Congrés i s'hagin compartit les experiències amb els socis de Creta, de Sardenya o d'altres indrets, quin llegat permanent deixa el projecte Artemis a Menorca, tant a nivell científic com amb la consciència de la seva ciutadania?
20: Bueno, la consciència crec que ha contribuït una mica a visibilitzar els processos de restauració de Posidònia que s'estan portant a terme, perquè la restauració de Cala Blanca és la tercera restauració de Posidònia que es fa a Menorca. Per tant, té molt de valor aquesta i les altres dues. I jo crec que, almenys, crec que la societat menorquina ha calat això de que és possible restaurar Posidònia i és possible i és importantíssim conservar i ajudar a conservar Posidònia. Cada vegada la gent està més conscienciada i ho dic en primera persona perquè a vegades gent que no coneixia i quan s'assabenten que estàs treballant amb això, és que venen a dir-te, ostres, quina feina més important que esteu fent, no? Per tant, jo crec que a Menorca aquesta idea ha calat i ens queda, com deia, tot el coneixement adquirit. El projecte acabarà al juny, però tot el que s'ha generat, tots els entregables que s'han generat, tot el contingut d'aquest congrés, que a més de que s'estarà emetent per streaming arreu del món, també quedarà en un repositori a la pàgina web del projecte perquè es pugui consultar en qualsevol moment que es vulgui. Per tant, estarem exportant també des de Menorca coneixement entre tots els socis d'Artemis. Aquí recordar que tindrem persones de molt de països, crec que si no vaig descomptada són 8 països diferents, tots arreu de la Mediterrània, i llavors des d'aquí estem exportant doncs, un coneixement que és molt important pel que deia, perquè és que ara és un moment molt important, és un moment temporal important perquè a nivell de la Unió Europea s'està parlant moltíssim de restauració de la natura. I veiem que la restauració marina és un poc la part de la restauració de la natura que està una mica més enrere, per tant, la que cal impulsar. I en això estem.
12: Doncs ens resulta interessant i apassionant, certament. Volem agrair a Irene Estaun que ens hagi pogut acompanyar avui uns minuts al nostre temps de ràdio. Gràcies i bon dia.
20: Moltíssimes gràcies i sobretot convidar a tothom que vulgui a venir dia 8 al capvespre a Can Saura. Estarem encantats de veure-us.
1: AJN Plagas Menorca, ya nos conoces. Somos las 3D, desinfección, desinsectación y desratización, además de tratamientos contra la legionela. AJN Plagas Menorca, casi 3 décadas de experiencia en la isla. Infórmate en nuestra web ajnplagasmenorca.es o acércate a nuestras nuevas instalaciones de la calle Sabatería 21 del polígono de San Luis. Tranquilidad para ti, para tus clientes y para tu familia.
21: Nuracom Fibra Óptica, WiMax o móvil hasta tu casa. Cubrimos toda la isla. ¿Tienes una casa vacacional? Con nuestra fibra flexible, activa en verano y baja la velocidad en invierno. Somos de Menorca, sin centralitas y con soporte local. Sin llamadas a la hora de la siesta. Aprovecha la oferta de lanzamiento con instalación gratis y precio protegido 12 meses. Nuracom, la fibra de Menorca. Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Bates de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
2: ¿Problemas de plagas en hogares y negocios? En Vectoval aplicamos protocolos avanzados y rigor científico para garantizar espacios libres de plagas. No solo gestionamos incidencias, diseñamos estrategias de prevención técnica protegiendo su entorno y bienestar. Vectoval, especialistas en control de plagas. Ciencia al servicio de su tranquilidad. Vectoval.com.
4: Avui al nostre programa ens acompanya el doctor Pau Seguí. Bon dia.
22: Bueno, això de doctor...
4: Home, pam, no ets tu el que aconsegueixes que la gent rigui i que després de riure se senti millor quan va al teatre?
22: Home, en certa manera sí, sí, sí. No, no tenim el títol, però en certa manera cuidem aquesta part de la gent.
4: Si vols, podem tornar a començar, però la gent ho ha entès bé. Reveiem amb Pau Seguí, tornem a ser aquí al grup teatral de Sant Lluís, que una vegada més ens ha sorprès en positiu. Aquest passat cap de setmana vau desplegar la vostra nova i darrera obra, que té... en el B2, doncs, ADN de Sant Lluís.
22: Correcte.
4: Per tot arreu.
22: Sí, sí, sí. És una obra que hem atracat molt, l'hem feta molt nostra, i l'hem atracat a la realitat que vivim aquí molts de menorquins, també, però sempre amb un punt de vista que a nosaltres ens agrada, que és aquest punt de vista una mica exagerat i una mica... de riure, però que a la vegada mos ajuda a treure aquesta part més reivindicativa.
4: Així, com és aquesta obra? Recorda'm, sisplau, el títol
22: sí,
4: i un poc d'acabar.
22: El títol és un poc llarg, es diu De Sant Lluís al Paradís, i entre parèntesi, Passant per Ciutadella. I de què tracta? S'obre se basa en dues... És un dos personatges molt divertits, que són l'Oli i Nakata, que són...

0: que aniran a atracar un banc a Ciutadella, ni més ni manco, és altra punta de Silla, imagina que en fora que van, perquè troben que molts ho coneix tothom i que Ciutadella passaran més desapercebudes. I no se'ls acudeix res més que anar a atracar aquest banc el dia de Sant Joan a Ciutadella, que és una oficina que la directora tampoc és de Ciutadella, i així tindrà l'oficina oberta per fer metge punyeta a qui hi hagi. Clar, què passa? Que una vegada són allà, comencen a passar una sèrie de desventures que fa que l'atracament, òbviament, vagi de tot menys bé. I a partir d'aquí surten diverses trames, xerrant de l'habitatge a Menorca, xerrant de corrupció política, xerrant, bueno, del fet de com és de complicat a vegades per la gent tenir una vida digna. I és una mica, a través de l'humor, aquest viatge que fan elles dues per cercant ser felices.
1: Quant important és, certament, l'humor, tot entenguent que és aquesta una ocasió perfecta, la d'aquesta obra, per veure'ns, no?, retractats moltes vegades. No? I això, com dic, ho vau presentar a Sant Lluís, què tal va anar?
0: Va anar superbé, va anar molt bé, perquè tant dissabte com diumenge vam exaurir entrades, un parell de dies abans de la funció estava tot venut, i això, per un teatre amateur, és espectacular, perquè ens fa sentir molt estimats, i a la vegada també poder compartir amb un teatre ple totes aquestes històries és un gustàs.
1: Properament la torneu a representar. Ara m'anava a Musa, que la seien, no sé si n'arriu a Ciutadella o no.
0: No anarem a Ciutadella, no hi arribarem, però sí que anem a Ferreries dia 7 de juny a les 7:30 del capvespre. La presentam a l'Auditori de Ferreries, i a més, per nosaltres és una funció molt especial, perquè tot el que recaptem aquest dia anirà íntegrament per Creu Roja de Ferreries. I també per nosaltres és una manera de poder portar el nostre gra d'arena amb la nostra feina a causes, a associacions que realment fan feina per la gent d'aquí, per la gent de menorquina. I això també crec que és molt important.
1: Aquesta obra comentaves que hi ha aquests dos personatges, Loli i Cata, però dins del que és la gent que hi puja a l'escenari i la que hi ha al darrere, sou un grapat de gent.
0: Som un xinxer. De fet, som en el que és de personatges que arriben a sortir a sobre, som de nou.
1: Carai.
0: I tres d'equip tècnic per darrere, imagina tot el que ens hem de moure cada vegada que ens movem. No, el nostre problema no és tant d'escenografies ni de coses més complicades, sinó a vegades és de quadrar agendes per poder moure tothom, perquè al final no tots som gent que cada un té la seva feina, cada un té el seu dia a dia, i ens hem de posar tots d'acord per poder tirar endavant.
1: Doncs està clar que ho aconseguiu. El que passa és que si agrada aquesta obra, hi haurà, dic, el perill, sant perill, no?, que després vos demanin que la torneu a fer o la feu a d'altres bandes. Estareu un poc oberts? Esteu cercant un poc la possibilitat de fer-ho?
0: Ni cercam ni deixem de cercar. Òbviament, si se mos ofereix una oportunitat de poder-la tornar a fer, seria espectacular, però clar, és complicat, és això, mos hem de quadrar tots, i no sempre és fàcil.
1: Per que avui sigui una realitat aquesta obra de Sant Lluís del Paradís passant per Ciutadella, quant de temps heu estat treballant amb ella?
0: Mira, imagina, nosaltres vam començar a assajar, bueno, vam començar a llegir a finals de setembre, i hem estrenat ara a finals de maig. Tenint en compte que potser hi ha Nadal pel mig o el que sigui, normalment quedam dos dies per setmana, un parell d'hores cada dia, i és el que podem fer, perquè aquest tipus d'obres també, quan tens tanta gent d'escena, demanen molta feina, no només de text, sinó també molta feina de ritme, molta feina de que tothom vagi molt sincronitzat, i a vegades és el més complicat de tot.
1: I ara és el moment, aquesta etapa, de dur l'escena. Després de Sant Lluís, expectatives de Montferreries és que funcioni molt bé, sobretot tenint en compte que serà per una bona causa, i una ocasió i una oportunitat, novament, deia jo al començament, no?, per riure. Quan ho necessitem, no? La gent va al teatre probablement perquè necessita comèdia. I ho hem dit sempre, fer comèdia o fer bona comèdia no és gens fàcil. Qui prepara els textos, qui escriu els sketches, com ho feu?
0: Normalment la culpa sol ser meva, tota aquesta cosa. Jo m'agrada molt escriure, m'agrada tota aquesta part, I sí que es ve que entre tots aportem idees,

0: i a part els que són més de la junta directiva també sempre ens solem posar d'acord a veure què fem, què no fem. Ens agrada tirar cap a l'humor i escriure humor no és fàcil i sobretot fer que funcioni, perquè un humor ha de fotre a vegades el dit dins la ferida, però a la vegada t'ha de fer riure. I jo crec que és el que acaba que funciona. I normalment els textos els faig jo, cap a el que és la part d'estiu, solec estar més preparant tota aquesta part, i després ja, quan comença més o manco el curs escolar, començam, que mos posam en marxa.
1: No es compliquin més a la vida. De Sant Lluís al Paradís, passant per Ciutadella, Ferreries, però és allà on es desenvoluparà el 7 de juny. Poden començar ja, suposo, a demanar entrades, a recercar, a veure per tenir la seva?
0: Correcte, les entrades ja estan disponibles, tant a la web de l'Auditori de Ferreries, com també en alguns punts, com pot ser Creu Roja de Ferreries també en ven, i alguns punts més. Vull dir que nosaltres animem a la gent que vingui a passar un bon cap vespre amb nosaltres. A més, és un diumenge que tothom està relaxat, està pensant en dilluns, i així es pot treure aquest mal de cap de ai, demà és dilluns, pues que vinguin a riure amb nosaltres, i nosaltres estarem encantats de rebre'ls.
1: Tornem a ser aquí. Pau Seguí, gràcies per haver-nos acompanyat al nostre Avui per Avui Menorca. Com sempre, una abraçada. Fins aviat.
0: Gràcies, adéu.
2: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Cantria y encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Cantria, hoy y siempre contigo.
3: Gaudir del sabor del formatge Mahó Menorca sempre és un plaer. La millor opció a qualsevol hora del dia. Combina amb marmelades, pa amb oli, pizzas, en els postres. Quan facis la compra, no oblidis el teu formatge Mahó Menorca. El formatge de sempre, amb el segell denominació d'origen protegida. Campanya finançada pel Consell Insular de Menorca.
4: ¿Aún no conoces Saboeira des Golf? Restaurante Saboeira des Golf de Son Parc. Abierto todos los días. Reservas al 689-22-4312. Horarios en Instagram. Restaurante Saboeira des Golf en Son Parc. Abierto a todos, todo el año.
1: Anem a veure quina és la previsió que tenim a nivell de l'estat de la mar. Al nord de Menorca tenim component nord 4-5, anirà canviant a nord-oest i oest 2-4, per tant, de forta maró anirem disminuint a marejol, en mar de fons del nord d'un 1-2 metres, però amb tendència, com dèiem, a calmar. Al canal de Menorca tenim actualment component nord-est 3-4, i anirà passant a sud cap a la nit. Tenim maró disminuint a marejol. Ens aturem a una platja, avui anem a Cala Galdana. 26 graus marca el termòmetre i si ho posem dins l'aigua trobarem que marca 21. L'índex de radiació és 8.
5: Nautic Center te ha ofrecido el estado de la mar.
6: En Menorca, el mar no es solo un lugar, es una forma de vida. En Nautic Center Menorca te ofrecemos todo lo que necesitas para disfrutar de la mejor navegación. Venta y alquiler de embarcaciones de las marcas más prestigiosas. Mantenimiento e invernaje, accesorios, recambios náuticos. Todo ello con un asesoramiento cercano y profesional. Contamos con más de 60 años de experiencia en la isla. Tú eliges el rumbo, nosotros nos encargamos del resto. Nautic Center Menorca, Sea Lovers.
7: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero... Y así, enero, durante enero, todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
8: Kia. Movement that inspires.
7: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
9: No te lo pierdas, Arena Beach Menorca te espera, el beach club más top de la isla. DJ Sessions, camas balinesas, spa y nuestro exótico restaurante tailandés, Thai Garden. Reserva tu day pass en arenabeachmenorca.com y zambúllete en el Edén. Arenabeachmenorca.com, Cala en Bosch. Abierto cada día de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
1: Què diu la premsa escrita? Començant repassant la versió digital del diari Menorca, más de 1.500 inmigrantes en Menorca ya están en las dos vías abiertas para la regularización. Amenazas de muerte, insultos, vejaciones, escalada de incidentes graves en la cárcel de Menorca. Una avería importante deja el cementerio de Siete Días sin horno crematorio y obliga a ir a Mahó. Menorcaldía.com. Alerta amarilla en Menorca por temporal marítimo y olas de hasta 3 metros. También destaca, mayo fue muy cálido y seco en Menorca. O también destaca, en primera, la Gala de la Salud premia 5 iniciativas y profesionales de Menorca. Última hora, titula Meliá deja de operar 15 hoteles en Cuba tras el ultimátum de Estados Unidos. Diario El Mundo, la UCO concluye que Cerdán y Leire Díez dirigían la cloaca del PSOE para proteger los intereses del presidente. Y diario El País destaca, voy en primera, la UCO afirma que la operación de Leire Díez buscaba proteger los intereses del presidente.
10: Viesa Suzuki les ha ofrecido los titulares de la prensa.
11: En Viesa lo tenemos claro. Hay paisajes que piden que tu coche esté a la altura. Por eso presentamos la gama Suzuki. Potencia, eficiencia y bajo consumo. Una tecnología japonesa que ofrece seguridad en cualquier terreno. Cubierta con la garantía del plan Tranquilidad Suzuki. Desafía el paisaje con nuestro sistema 4x4 All Grip. Ven a Viesa y conoce nuestra gama. Estamos en calle Curniola 8 del polígono de Mahó y Bijuters 18 del polígono de Ciutadella.
1: Emergència climàtica, la bondat és el camí. Anton Soler, bon dia.
12: Hola, Lluís, hola. Que l'emergència climàtica és molt sèria. Això em penso que ja ho veu tothom. Aquestes temperatures que hi ha aquest mes de maig, que són d'estiu, de pleno agosto, això no és normal. Estem batent rècords de temperatura any rere any. Estem batent rècords de temperatura no solament aquí, sinó també a Europa. A Anglaterra han batut també rècords de temperatura de 30 i 35 graus ara al mes de maig, cosa que no havia passat mai. La mar mai no havia estat tan calenta, tots els oceans estan més calents del normal, i especialment el Mediterrani. Vull dir que tot això vol dir que ens estem escalfant ràpidament i que la cosa és molt perillosa. Dit això, vull seguir confiant en la humanitat, i seguim amb aquest programa intentant fer entendre a la gent que ens hem de posar en marxa i cuidar el planeta. I avui un dels nostres invitats és un home també exemplar en quant a que es dedica a fer coses sense afany de lucre. Ell es diu Xavier de Luca i ell m'acabarà d'ajudar com quina és la seva identitat, però és un gestor cultural que es dedica amb un grup de, amb una associació que té un nom àrab que ara no recordo, que vol dir pont, crear ponts entre diferents cultures. Hola, Xavier, què tal?
13: Bon dia, Anton.
14: Bon dia, què tal, com estàs, Xavier?
13: Bé, molt bé.
12: Hola, Xavier, abans de començar, quin és el teu grau de preocupació respecte al que li està passant al planeta?
13: Bueno, el grau, jo crec que el compartim, és un grau elevat de preocupació, perquè el que veiem és una dinàmica que s'ha instal·lat i que no fa més que superar-se any rere any i que ens porta una mica a uns límits, no? De veure com el clima està afectant també la vida i el desenvolupament d'activitats que eren habituals, doncs s'estan condicionant, no? I això a escala mundial i sobretot en aquest context mediterrani, que és on ens movem, doncs ja estem començant a veure aquest escalfament de la temperatura de l'aigua, aquest canvi d'estacions sobtats, pluges torrencials, bueno, tot això sembla que anirà a més i bueno, hem de veure de quina manera nosaltres podem ajudar que això doncs, no vagi tan ràpid i tan lluny.
12: Una dada que potser ja saps és que estem batent rècords de temperatura any rere d'any, però també estem batent rècords, saps de què? D'emissions de CO2. Precisament el gas d'efecte hivernacle que hauríem d'estar reduint. Vull dir que és urgent que canviï la manera, l'activitat humana hauria de transformar-se en una cosa que no provoqués aquest grau d'emissions. No?
13: Totalment.
12: Perdona, i, bueno, perdona. Seguim una miqueta. Jo t'hem invitat avui perquè ens parlis una miqueta de la bondat és el camí, o la bondat en acció. Tu què és el que fas d'altruisme? A què et dediques?
13: Bueno, com bé deies al principi, soc gestor cultural, vaig fer història de l'art i fotografia en la fase d'estudis i des de fa ara més de 20 anys doncs desenvolupo la meva acció, diguem, en els camps artístic i cultural, no? I això ho he fet doncs, treballant en museus, en el camp dels museus, aquí a Barcelona, però també compaginant-ho amb la creació el 2004 d'una associació que es diu GISER, com tu deies, no? Significa pont en àrab, i és una entitat que connecta o que intenta connectar des de Barcelona doncs, diferents realitats culturals d'aquest territori doncs, tan proper i tan llunyà alhora, no? al Mediterrani. No? I és una entitat que vam crear amb un grup d'amics i amigues a Tunísia, on jo vaig poder fer com una estada de 4 mesos el 2004, i coincidíem una mica amb aquesta necessitat de generar projectes a una escala molt més propera, no? de poder decidir nosaltres de manera autònoma quins eren els projectes que eren més necessaris, més urgents. No? I el que identificàvem en aquell moment doncs, era que realment calia doncs, donar possibilitats als joves per desenvolupar projectes artístics i culturals, i això a través també de la mobilitat, no? d'aconseguir que aquests projectes es pensessin de manera horitzontal, no? Que tots els membres de l'equip poguessin decidir junts el que es feia i per què es feia. Que sembla una evidència, no? Però no és tan senzill, no? Llavors, ara ja fa més de 20 anys que estem treballant i operant i bueno, tenim una xarxa molt àmplia de membres, però també de col·laboradors a Algèria, a Tunísia, però també a la resta de la Mediterrània, no? I això doncs, ens fa seguir treballant en aquesta línia, no?
15: Esteu fent de pont entre diferents cultures i la vostra feina quotidiana és que hi hagi futurs artistes que puguin desenvolupar els seus projectes. Ho he entès bé, sí. És així?
13: Sí, això és bàsicament és una línia principal de la nostra acció, però la segona, i jo crec que també és fonamental, és que l'art esdevingui un lloc comú per moltes persones de poc import i del nivell d'estudis o del camp del que provinguin, doncs que l'art esdevingui un espai de trobada, un punt de trobada, no? On doncs, puguem debatre, on puguem conèixer, no? I també creiem com fonamental desarticular certs prejudicis que s'han construït de manera molt recurrent, no? I que expliquen una mica aquests discursos d'odi que a les societats europees i a la nostra, ho sabem del cert, doncs estan guanyant molt d'espai, no? En aquests discursos de la dreta, de l'extrema dreta, on sempre se li tira la culpa doncs, als nostres veïns del sud, no? O a les persones que intenten doncs, tirar endavant les seves vides i les seves activitats, doncs nosaltres creiem fonamental que el coneixement, no? I conèixer, tenir referents, no? Propers, ajudarà a que aquests prejudicis es deconstrueixin, no? I és l'esforç on estem més centrats ara mateix, no? De generar, dotar de realitats aquelles persones que potser no han tingut l'oportunitat de viatjar al sud de la Mediterrània o a conèixer joves artistes que estan desenvolupant projectes que realment s'expliquen també des d'una visió més àmplia del territori, no? Creiem que aquí a Espanya, a Catalunya, a les Balears, imagino també és el cas, la part educativa ha deixat de costat explicar d'una manera millor aquesta part històrica, no?, de la Mediterrània i ciutats com Alger, Tunis, que estan a una hora d'avió, escàs, o sigui, realment proper, desconeixem totalment què és el que està passant. I realment hi ha una dinàmica positiva i creativa molt important que segurament ens explica millor a nosaltres que projectes que estan al nord d'Europa o altres latituds.
15: I és una mica... Estan dient que a Tunísia i Algèria hi ha artistes joves o artistes madurs que són tan bons i tan creatius com la resta d'Europa.
13: Sí, i que segurament ens entendríem molt millor i entendríem, potser, tindríem una anàlisi d'aquesta realitat contemporània tan complexa gràcies a aquestes percepcions o aquests punts de vista que complementen el nostre, que estem negant. I jo crec que aquí és la nostra tasca, és la d'obrir espais on ells expliquin què estan fent i que puguin també doncs, estar durant un temps aquí a Barcelona, que nosaltres puguem també estar a Tunis, a Algèria, a través de projectes en residència, i que això generi doncs, una dinàmica transformadora, no? Que al final és la intenció, no? Com aquest efecte de bola de neu que a poc que els artistes i les persones doncs, hagin tingut ja una experiència prèvia i diguin, ostres, és veritat, el G, jo puc fer aquest projecte perquè conec aquest artista, perquè conec aquest col·lectiu, perquè conec aquest grup, no? I és una mica una feina acumulativa de llarg termini i bueno, això explica que portem 20 anys i que doncs, esperem molts més.
15: I això, perdona, sense afany de lucre. Però m'ha vingut aquesta associació d'idees. Tu saps que en general les religions més aviat s'han barallat entre elles. Seria l'art, aquest nou llenguatge universal que ens uniria a tots per combatre la desigualtat, el racisme, la crisi climàtica? Pot servir l'art per fer aquesta empenta cap a un món millor?
13: Jo estic completament d'acord. I jo crec que això explica també la voluntat ferma que tenim com a membres d'un col·lectiu doncs de tirar endavant els projectes, perquè creiem que aquest territori de l'art és un espai accessible. No estem parlant d'un llenguatge elitista ni no, que privatiu, sinó que tothom entén les paraules, entén també una fotografia, entén una obra, una exposició, poden entendre un llibre, no? Doncs tot aquest contingut el posem a disposició per generar, sobretot, trobades entre persones, no? I a vegades la llengua no ajuda, però nosaltres intentem crear aquest pont, no? I acompanyar i facilitar l'entesa entre les persones. Jo crec que això és cabdal, no?
15: Que anava a dir? I el Mark Twain assegurava que el viatjar és la millor vacuna contra el racisme. Seria així una mica el que esteu fent vosaltres i esteu promovent vosaltres també?
13: Totalment d'acord. O sigui, ja sigui el viatjar o podríem com desenvolupar encara una mica més el viatjar o realment no cal moure's físicament, però obrir una miqueta la ment també per estar doncs, obert a descobrir i a conèixer persones noves també, no? Que ens expliquen històries que potser no són tan presents en els mitjans de comunicació o al relat oficial, però que compten, no? Per nosaltres totes aquestes veus tenen cabuda i hauríem de completar una visió doncs, polièdrica i molt, molt complexa de la realitat, no? Que a vegades se simplifica tant doncs, que sempre no és necessari trobar un culpable, trobar un... No? Tot allò es simplifica tant que la gent doncs, cau a vegades en paranys d'un discurs doncs molt perillós.
15: Aquí a Menorca, també parlant del tema de les residències, aquí a Menorca tenim una residència artística també.
13: Sí,
15: explica'm una miqueta el concepte de residència perquè els nostres oients ho puguin entendre.
13: Bueno, el concepte de residència artística és un format de projecte que permet a artistes que normalment es seleccionen en convocatòria pública, o sigui, tu pots enviar el teu dossier i un jurat que nosaltres conformem, tria aquelles propostes que s'han de realitzar, permeten a l'artista doncs, estar durant un període de temps, sigui un mes, dos mesos, tres mesos, en un lloc concret per fer recerca sobre el projecte, per fer producció, per fer contactes també, per fer diferents trobades amb professionals, perquè aquest projecte artístic pugui tirar endavant.
1: Xavier De Luca, gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa. Des d'aquí, una abraçada.
13: Gràcies, Lluís. Gràcies, Anton.
1: I, Anton, gràcies també a tu i ens hi retrobem la setmana que ve.
15: Bueno, gràcies per aquesta conclusió final que m'ha agradat molt. Gràcies, de veritat, Lluís. Seguim la setmana que ve.
16: ¡Me voy de crucero por el Mediterráneo!
17: ¿Pero y eso?
16: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero por el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
17: Ya ves cómo mola, tío.
16: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
18: El mejor mueble al mejor precio.
16: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
19: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gaf Abré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
11: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
17: En Menorca, la belleza está en los pequeños detalles. En la luz, en los tonos suaves, en los materiales que conectan con la naturaleza. En Decogalia, ya están llegando las novedades de primavera-verano. Mobiliario de exterior, textiles naturales como lino y algodón, iluminación que acompaña y piezas decorativas que aportan frescura y equilibrio. Una colección ligera y serena para tu hogar. Decogalia, calle Sabater 5, Polígono Industrial de Ciutadella. Todo un mundo para tu hogar.
11: Este verano vive el Mediterráneo en Aquarium, en el puerto de Ciutadella y lago de Calambosc. Disfruta de arroces, pescados frescos, carnes premium y una extensa carta. Y además, al mediodía, disfruta de su increíble menú por solo 23 euros. Reservas en aquariumrestaurante.com. Aquarium, más de 20 años saboreando contigo el Mediterráneo.
1: Paraula de Ramon Orfila.
20: Amb un despassi absolut cap a la legalitat internacional, Netanyahu continua la seva massacre contra el poble de Palestina i es prepara per ocupar de manera progressiva tota la franja de Gaza i una gran part del Líban. Per fer-ho, compta amb el suport d'un Trump que li permet fer tot el que vol. Maltractament de presos i detinguts, assassinats de periodistes i metges, bombardejos d'hospitals i escoles. Aquest és el balanç de l'acció del govern de Netanyahu. Israel és, en aquest moment, el paradigma del racisme, la discriminació, els crims d'estat, i si Netanyahu manté el ministre Ben-Gvir en el seu lloc, quan ha estat capaç de gravar i penjar a les xarxes imatges seves maltratant presos de la flotilla, és perquè consent i avala aquest comportament. Trump, que li riu les gràcies al primer ministre d'Israel, és cooperador necessari en els crims de Netanyahu. Sense el seu suport no es podria mantenir al poder un govern genocida com el d'Israel. Ben-Gvir, ministre del govern de Netanyahu, insulta i maltracta personalment els membres de la flotilla solidària que Israel va segrestar il·legalment i ho fa de manera pública. Sense cap vergonya, sense que ningú faci res per impedir-ho. Netanyahu el renya suaument i es queda tan content i el món es conforma amb alguna petita protesta diplomàtica, amb alguna digna excepció com la dels governs d'Espanya, Portugal o Itàlia. Ben-Gvir actua amb el consentiment de Netanyahu. Si no fos així, aquest ja l'hauria destituït com a ministre del seu govern. Ningú dubta que el cas recent a la flotilla a aigües internacionals és un acte de pirateria per part d'un Netanyahu embogit, desesperat davant l'aïllament internacional d'Israel, cada vegada més gran, amb una part creixent del seu poble en contra de les seves polítiques. Unes polítiques que l'han duit el dubtós honor de ser reclamat per la Cort Internacional de Justícia com criminal de guerra i amb l'únic suport a nivell internacional d'un Trump que mostra signes cada dia més clars de senilitat. No ens enganem. Netanyahu no vol la pau, ni al Líban, ni a l'Iran, ni a Gaza. Ell vol seguir matant per molt que accepti la comèdia de signar un acord d'alto el foc. I els Estats Units col·laboren en els seus assassinats de la població civil dels països veïns d'Israel. Qui sembra vents, recull tempestats. L'ideologia ultranacionalista del govern de Netanyahu defensa la primacia dels jueus sobre els demés habitants d'Israel, imposant una democràcia selectiva que dona dret als jueus i consagra la semiesclavitud dels palestins. És un estat que té com a principi la prioritat nacional, que estableix dos nivells de ciutadans i que proclama la seva missió històrica de recuperar els territoris que, segons ells, Déu els va donar i pels que han lluitat des del temps d'Abraham i Moisès. Amb aquests membres com volen que surtin els paners. L'aprovació recent d'una nova llei que estableix condemnes duríssimes contra els palestins ha disparat les alarmes. Una llei perversa que està pensada per aplicar-se sols als palestins i que permetrà ajusticiar a la forca els acusats de terrorisme que siguin jutjats per tribunals militars. És a dir, s'aplicarà sols als palestins. Una demostració més, i ja són moltes, pel caràcter racista i xenòfob del nou govern de Netanyahu. L'any 1935, el Parlament alemany, dominat pels nazis, va aprovar les conegudes com lleis de Nuremberg, que discriminaven l'aplicació de la llei, fent diferència entre els aris o alemanys purs i els jueus, i ho van fer com a punt de sortida d'unes polítiques destinades a exterminar una raça i a perpetuar-ne la superioritat d'una altra. Llavors el món va callar per no incomodar Hitler. Avui, ara, quan l'Agnesset, el Parlament d'Israel, aprova lleis discriminatòries enmig de l'alegria desfermada d'energúmens com Ben Gvir, ministre de Finances de Netanyahu, el món torna a callar. I els que intenten justificar guerres com la d'Israel i els Estats Units contra Iran en l'argument que ho fan per restablir la democràcia, també fingeixen desconèixer la realitat de que l'Israel de Netanyahu és un estat racista i violent, que mai estarà saciat de sang, ni d'emprar la violència contra els seus veïns, ja siguin palestins, o libanesos, o iranians, o siris. Convé recordar els que fingeixen no veure el que succeeix, que no sols ser responsable per acció, sinó també per omissió, i que qui calla, otorga.

0: de lo que sigui, i s'està 5 hores per fer aquestes 10 portes, la productivitat és de 2, 10 dividit per 5. Per a un moment determinat, resulta que per fer aquestes 10 portes només s'utilitzen 4 hores. No és important, voldria dir que la productivitat ha augmentat a un 2,5. Això significaria que per qüestions de que els treballadors han fet cursos de formació perquè l'empresa ha posat uns recursos en el seu abast per tècniques d'organització, l'empresa és més productiva, el treballador és més productiu. Això és molt important actualment en economia i és aquí on aquests autors han posat el dit a la llaga. L'economia catalana està perdent, igual que l'economia de les illes, està perdent a massa forçades productivitat en relació a les altres regions europees importants que ens podríem comparar i en relació a la mitjana europea. Això té una forta relació amb el que també hem parlat qualque vegada. No és important actualment ara dir que un país creix i que el PIB ha tingut un gran creixement. Tot això era bo antigament, però el problema és que el que ha d'anar bé és el que es vol pels ciutadans, és el benestar, i aquest benestar ve donat per aquest PIB total dividit per la població, i aquí, que se diu el PIB per càpita, el producte interior brut per càpita. Aquest és el que ens interessa de veres, i aquest és el que ha d'anar bé a tothom. Què ha passat aquí? Ha passat que el concepte d'immigració per tal d'atendre tota aquesta demanda de lloc de feina, d'ocupació, de molt baixa productivitat i de molt poc valor afegit, que és el que crea aquest sector, bàsicament nostre, que és el sector turístic, ha fet que aquest producte interior brut hagi empitjorat cada vegada, perquè hi ha molt poc valor afegit. Clar, això preocupa perquè parlen de Catalunya, aquest sector industrial era molt important antigament, i aquest sector industrial s'està deteriorant i han vist quasi a la seva desaparició.
1: Lo cierto es que ese concepto de productividad, como comentábamos antes, en algunos casos, ¿verdad?, y en algunos sectores especialmente, convendría actualizarlo, ¿no? Convendría revisarlo. Ha quedado un tanto obsoleto, podríamos decir.
0: Sí, efectivament. Hi ha sectors que s'han quedat endarrerits en el càlcul, en els mateixos càlculs. L'empresa no fa els càlculs així com toca, no s'ha d'una quantitat analítica que és determinant per veure si una empresa va bé o no, també, i convendria posar més en ment en aquest concepte de productivitat.
1: Hay recetas y hay posibles soluciones para corregir esta situación.
0: Sí, efectivament, això. Hi ha un altre concepte que apareix en aquest informe, que és el concepte de salari subvencionat, que és el que ha produït tota aquesta derivada. I és que per davall un determinat nivell salarial, que els autors calculen a uns 35.000 euros, o sigui, per davall d'aquests 35.000 euros, les aportacions a la Seguretat Social, ja sigui per treballador, ja sigui per l'empresa, més els imposts directes, IRPF i IVA, no cobreixen el cost de serveis públics que el treballador i la seva família necessita. Per tant, d'aquí que s'està parlant d'aquest salari subvencionat, això no és gens interessant, convé de totes que cada vegada els ingressos fiscals per la feina siguin superiors perquè precisament puguin cobrir aquest cost. Sí que hi ha solucions perquè aquests autors també els activen. Per exemple, s'hauria de limitar el concepte d'ajudes fiscals. Què vol dir això? Que hi ha sectors, per exemple, com el sector de turisme, que té un IVA reduït. També, per exemple, l'augment de salari mínim interprofessional s'hauria de dur a un límit que fes que

0: el salari fossin perfectament normals per poder tenir una seguretat social i una fiscalitat correcta per aportar a tot l'Estat. També gestionar la immigració en criteris de qualificació i d'augment de productivitat. El coneixement de la llengua també seria interessant a la gent que ha de venir a fer feina aquí. Unes altres receptes que també proposen és reduir la capacitat turística per davall de la seva demanda. És a dir, això significaria, dir clar i ràpid, baixar l'oferta turística, perquè ja us van dir moltes vegades, són molts ja, no? Sí. També hi ha altre tipus de mesures, però que no són tan directament relacionades ja amb aquest informe, que és a lo millor baixar una mica, no penalitzar tant les rendes elevades via IRPF, perquè això fa que també els sectors que podrien venir de rendes altres se retreguin de venir aquí i de, per exemple, ocupar altre lloc de feines que no estan precisament en els llocs del sector serveis. Per tant, hi ha una sèrie de receptes que són complicades d'aprendre perquè hi ha molts sectors i molta gent afectada.
1: Muy bien, pues Tomeu Cantallops, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias, como siempre, y te esperamos el mes que viene.
0: Muy bien, gracias.
1: Y a ustedes les esperamos el jueves. El jueves volveremos a abrir la ventana, como siempre, a partir de las 7:20 de la tarde. Mañana jueves, no, el viernes. Con Juan Andrés Sánchez, como siempre, al frente de la dirección técnica. Nos vemos el viernes. Nos escuchamos. Hasta luego. Adiós.
2: La ventana de Baleares, con Chus Navarro.